0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

Thank you.

Una Guilla 107 FM.

0: Bona nit, Cap Roig!
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Escoltes Ona Vitlla 107.5 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i a veure què puc fer.
2: M'heu dit que faci una cançó tantes vegades que ara no puc dir que no, de tantes coses que no sé quina és millor.

Carlos Gratton, Juan Fulgo.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat. Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Granja el Portal has d'anar. I love it, love it, love it, Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Granja el Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu. Granja el Portal! A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67. I si dia que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpatxo de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluid. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per a empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

¡Ale!

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 5658. Telèfon 93 899 79 21. El Cafè de la Laia.
3: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Granja el Portal has d'anar. Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Granja el Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Granja el Portal. A la plaça Pi i Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.
3: Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelaví, al carrer Major, número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial Sext Endesa, ESPA i Orange.
1: Ona Vitlles, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

0: Sintonitzes Ona Bitlla.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés i infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Granja el Portal has d'anar. Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Granja el Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Granja el Portal. A la plaça Pi Maragall número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpatxo de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per a empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
1: Ona Vives 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

0: Escoltes Ona Bitlla 107 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i a veure què puc.

incloure bromes que funcionen.

dressed like a daydream.

Todos gratos, más por todos.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona.
1: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb arrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant l'empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Llops i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga que es deixaven caure sobre teulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que, a poc, es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien, i tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí. No en volem. Som mala gent."
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cruspiran algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte igual que els altres a qui convideu cada any.
6: Dona, iguals, iguals, no sé.

0: llop de la caputxeta vermella, de sobte va saltar i va dir...
1: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
3: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i faran alguna cosa.
1: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
4: Però què?
1: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
5: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot, el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
5: Un indi trapella que prometia coses i després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències i el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge i pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de gos."

0: les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes.
1: Què vols, doncs?
0: Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred.
2: La Roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
0: No, no, no. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo.
2: L'indi va tapar la Roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred. Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
0: ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar.
2: I així ho va fer.
0: Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?
1: Què has fet amb el cervató que et vaig donar?
0: Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps.
1: Encara no has arreglat els teus atuells de cacera.
0: La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment.
2: La Roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
0: agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta.
2: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
0: que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred.
2: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla Trencada va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
3: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
2: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... ui, la Martina... la Martina els detesta.
3: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
2: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
3: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions: menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol. Només es diferencien en una cosa: la Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis, encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica. Ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc, i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc,
0: li repetia constantment la seva germana. Diàriament l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos, i quan abans millor, per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures, repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: I un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè, no, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. a la vostra emissora local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar...
3: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Bon estiu a tothom!

0: amor sota el llit.
1: Ona Bitlles, 107 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa ronda ja tradicional, extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar, i tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que has de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, esclar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit, i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar:
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fang?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pep i sóc un bou també.
4: Tu, un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir:
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat, donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu:
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: «Uau! Quina meravella!»
0: va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda i, el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
1: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat el nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
3: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Iris Gelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa. Comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
1: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
3: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
3: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

Hola, hola, què tal? Què tal? Com esteu? Tots bé? Doncs vinga, comencem a gaudir d'una nova edició del programa Retorn als 80. I comencem la marxa a la pista de ball d'Ona Villas i ho fem amb el tema Hasley Cool. Vinga, que disfruteu del programa d'avui.

Vinga, vinga, i que no pari la molt bona música dels anys 80. I ara tenim un altre gran tema, Heart on Fire.

Vinga, vinga, i que no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Midnight Mirage.

Vinga, vinga, que no pari aquesta gran música dels anys 80. I ara tenim un tema anomenat Cadillac Night. Vinga, amor a l'esquelet.

vinga, vinga, que no baixi el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Oh Valentine.

I vinga, seguim movent l'esquelet a la pista de ball d'Ona Villas i ara ho fem amb el tema Whitbin Paradise and Pain.

Bueno, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Midnight Heartbeat. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquest programa d'avui, que hàgiu ballat força, que hàgiu disfrutat de la pista de ball d'Ona Villas, i us espero al pròxim programa. Vinga, guapos, no hi falteu. Una forta abraçada i visca la pista de ball d'Ona Villas.

0: Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquí teniu la trobada i dinar de germanor dels voluntaris per la donació de sang i plasma feta aquí a Sant Pere de Riudebitlles el dissabte 18 de juliol. Aquesta trobada i dinar de germanor va incloure les reunions de la Junta de la Federació Catalana de Donants de Sang i de la Junta de l'Associació de Donants de Sang de l'Alt Penedès. L'acte es va iniciar amb unes paraules de la Teresa Jové i de l'Amadeu Paratge Esteve.
1: Bona tarda a tothom.
2: Oi, que t'aplaudissin abans de començar. Que t'aplaudissin abans de començar.
1: Sí. Bueno, aquest dinar...
3: Molt bona tarda a tothom. Bé, aviat començarà el pregó a càrrec d'en Jordi, Romeu i Carol. Disculpeu si no se sent molt bé perquè hem tingut uns errors tècnics, uns fallos tècnics, i ho farem el millor que puguem, via telèfon, com no? Vinga.

festa major. Primer de tot, us volem fer saber que aquest any la Comissió hem treballat de valent per portar-vos un programa que rega els actes pensats per totes les edats i perquè tots la puguem gaudir. No vull deixar de recordar-vos que tots els membres de la Comissió són unitats voluntaris del poble, que de forma altruista treballem durant molts mesos per preparar aquesta festa. Cada any ho fem amb molt d'entusiasme i moltes ganes, tot i que no és una feina fàcil. Enguany venim amb uns quants canvis en la programació, que de ben segur ens faran anar a tots una miqueta més tranquils i poder gaudir de tots els actes com es mereixen. Juntament amb aquests canvis, hem volgut crear un grup de joves voluntaris i voluntàries del poble disposats a donar un cop de mà en totes aquelles tasques que siguin necessàries. Gràcies pel vostre compromís. A més, també donar gràcies a tota aquella gent que no es veu, però que són les feinades davant perquè funcionin tots aquests dies. Per acabar, també agrair al Jordi Romeu, pregoner d'aquesta festa major. Moltes gràcies, Jordi, per acceptar aquesta tasca amb moltes ganes d'entusiasme. I també agrair a les artistes Laura i la Susana perquè són les encarregades de fer-li un obsequi, així que un fort aplaudiment per elles també, que mai els diuen que no a res. I abans d'acabar, i donar pas al Jordi, volia comentar una cosa que quasi mai diem i crec que és de les més essencials. I és que no ens hem d'oblidar mai que el més important de la festa major és la gent amb qui la compartim. Per això us convido que aquests dies balleu, rieu, feu dinars, sopars, sobre taules llargues i sobretot que creeu records que durarem per sempre. Estic segura que tots els que som aquí, si fem memòria i mirem uns anys enrere, ens venen al cap moments i anècdotes viscudes en altres edicions de la festa major. Crec que tots nosaltres hauríem de parar un moment, mirar el nostre voltant i ser conscients de la sort que tenim de poder ser aquí i disfrutar d'aquests dies amb tota la gent que estimem. Moltes gràcies a tots i totes. Esperem de tot cor que gaudiu molt de la festa major. I ara sí, bona festa major!

0: tengo papeles. No sé qué está pasando. ¿Cómo viene? Antes que no te hagan para que se me tire, ¿eh? Pero, que gane. Muy bien. Estoy probando, a ver si funciona ahora. ¿Vale? Ya están entrando en la casa en Maggi. Y si ya no tengo papeles aquí alrededor.
1: Sembla que n'hi ha algun problema tècnic des d'allà, des de... Estan provant ara. Esperem que ho puguin arreglar.
0: Ara sembla que no està, n'hi ha. Potser és que quan vaig cap allà, que la cobertura, es volia apuntar. No passa res. Són persones amb això. Però si ara no em vaig. Ja. Això és el que ve. Està tot preparat. No penso que sigui improvisat. Ahora sí que te pon, ahora sí, ahora no. También, disculpe. ¿Te lo parece?
1: Desconeixem què està passant, intenten arreglar-lo des d'allà. No és una cosa nostra, és una cosa de l'equip de so que s'ha instal·lat per l'ocasió i sembla que ara... Bé, no sabem què està passant.
0: Fem una cosa. Com si no hi ha passat res. Val, torno a pujar. Moment. A través de la ventanilla, tu torno a pujar. Vinga, va, ara sí. Hola, bona nit. Bona nit, som parells i ribarillens. L'altre dia discutia amb la regalia. Som parells no s'ha dit mai, però jo sempre que volia fer el jurava a Sant Pere. No em sortia mai, tu aquí en tal, aquí en aquest lloc, a Riera, no em sortia mai, també a Sant Pere, jo què sé. Però aquestes coses que passen, a veure. M'han dit que tinc una hora i mitja.

alguns en aquell temps no tenia tele una miqueta pel mateix. En canvi, teníem llibres, molts, a casa. I teníem cabres, i teníem conills, i teníem gallines, i teníem un hort, i teníem una vinya. No? Per tant, de correr-me poc. I després també tenia una cosa que ara sembla que no podíem tenir, o que ho haguéssim de tenir molt controlat, que podia sortir al carrer a jugar a pilota amb els gallins. Val? I això crec que també ajuda, no?, a viure i tenir experiències per poder després explicar. Però de la manera, la duresa de la meva infància no estava aquí, perquè jo, quan era petit, els meus pares també van tenir la mala idea de fer-me anar sempre amb pantalons curts, amb calça curta, que es deia abans. Sí? Quan ja no hi anava ningú. I això també, no sé si m'ha determinat, però bé, tinc un cabell bastant fort. En aquest el tinc un cabell, eh? Que bé, vaig trencar lligament jugant a futbol amb el Ferran Comas, de Barguino, amb els seus pares, el VD. I aquest, a vegades, em dic molt, però estic fort, però no l'aguanten. I, per tant, estic curtit. I, de fet, jo era molt estrany en aquells temps, i això dona tants 80, 70, 80, vaig dir això 78, doncs, un 10. Però ahir vam treure un llibre, que era el centenari de futbol, i si mireu la portada, surten uns nens jugant a futbol aquí, a aquest camp, a l'hivern, perquè no hi havia ni una fulla als plegaments, i per tant era hivern, perdó, hivern, i tots anaven amb calça curta. No n'hi havia cap que anés amb pantalons llargs. En 60, era l'any 68, aquella foto. No sé què ha passat amb el temps, que ens hem anat estovant, amb grans i nenes, ens van estovant amb mica mica, i cada vegada hem de portar-nos abrigats i portar tot arreu amb el cotxe per no es cansin i perquè no es veu. Això és una altra història. Això ja ho explicaré un altre dia. Les coses que inspiren. El lloc on vius, el paisatge, evidentment. El que tenim més a prop ens determina. I, a més, totes les històries estan situades en un entorn. Per mi, el Penedès ha sigut una font d'inspiració. De fet, moltes de les novel·les que he tret estan ambientades al Penedès, en bona part, algunes més, algunes menys, però en general totes passen al Penedès. Per tant, el Penedès és inspirador. I valoreu, som uns privilegiats. Hi ha molta gent que està venint de l'àrea metropolitana, per què? Perquè aquí tenim més bona qualitat de vida i els pisos baratos. Val? Però, o sigui, tenim un entorn fantàstic, l'hem de valorar i l'hem d'anar. Val? Què més? Bueno, la feina. La feina pot ser inspiradora o no. Jo he tingut la gran sort de treballar en un ofici que m'apassiona. Val? I que m'ha donat una vocació. I això penso que també s'ha complit l'exercit gràcies a això. Que em va costar, eh? Perquè no treballen res per entrar aquí dintre. Però sí que és veritat que un cop dintre tu ho deixes, perquè si la feina t'agrada la ho deixes segur. A més, ara estem una mica tots també com els de la comissió de festa amb els de punta, no? Perquè hem viscut uns episodis de grans focs, aquí a Catalunya encara ens hem pogut anar mantenint, però clar, ara actualment surten a la tele experts que saben com apagar tots els focs del món quan portem anys avisant que això arribaria, no? I aquesta situació no ve de fa dos dies, ni de dos anys, ni de deu, ve de molt més enrere. I us explico ara el perquè en un moment que ve caigo. Així per una pausa d'atenció. El bosc a Catalunya ha crescut els últims anys, els últims 50 anys, un 40%. És a dir, hi ha un 40% més de superfície arbrada que fa 50 anys. I això ha sigut per dues coses, bàsicament. Una, per la pèrdua de sòl agrícola, molta gent que ha deixat de cultivar, i segon, per una pèrdua d'activitat econòmica en el bosc, que inclou també la pastura. Això ha suposat que ha crescut molt el bosc, i no només ha crescut, sinó que no és no una expansió només, sinó a dintre. I això ja ho sou conscients de tantes, perquè els bossos que tenim aquí estan com estan. I a més això ha sumat a la sequera acumulada que tenim cada any, quan arriba l'estiu, més el canvi climàtic, clar, això s'ha convertit en una cosa incontrolable. Què necessitem per canviar això? Necessitem més pagesos, més ramats i més gestió forestal. I aquí podem dir, sí, clar, clar, clar que sí, necessitem això, sí, però com ho fem? No ho podem fer nosaltres sols, ho podem fer d'alguna manera, i després ho explicaré com, però sí que és veritat que si no hi ha gestió forestal això acabarà fatal, perquè cada dia tindrem focs més grans i cada dia seran més difícils de pagar i tal, per veure algú rebrà, perquè a més tenim cases d'entregos que, evidentment, davant d'un foc forestal que no és

0: que és impossible de pagar fins que no arriba segons on, no hi podrem fer res. Necessitem un canvi. Necessitem un canvi també en la societat. Com consumim, com ens relacionem amb el medi ambient, com actuem nosaltres amb el medi ambient, perquè això és l'única manera de poder canviar. Les institucions han de fer la seva feina, però nosaltres també. Que substituïm en la vida. Això també ho podem fer nosaltres. Depenent com consumim, podem ajudar els pagesos. I a més, no només ajudarem els pagesos si consumim productes de la zona, sinó que ajudarem els bombers, val? Perquè treballarem amb més seguretat i més eficàcia. És així. Si els bascos estan millor, si hi ha espais on puguem atacar el foc, serà més fàcil de treballar i treballarem amb més seguretat. Una miqueta això és el que intentem transmetre als nous bombers i bomberes que estan entrant actualment. Ara, els últims anys, hi ha hagut moltes promocions de bombers, de gent jove que està entrant, i els que portem anys allà, els estem formant perquè tinguin una bona entrada, diguéssim, en el cos, i els estem intentant explicar això, que per davant de tot hi ha la seguretat, i per darrere la seguretat hi ha l'eficàcia. I no anirem bojos a atacar el cap, sinó que anirem, a mica, apagant on podem apagar i treballant on podem treballar. En tot cas, anem tard. Sí, ja ho sabíem, eh? Anem tard i hem de fer les coses ja, perquè si no, si no ho canviem ja, serà molt difícil que vagi millor. I relacionat amb això, hi ha aquesta imatge, perquè estem en un poble on abans, a les cases, barri vell, carrer Nou, carrer Vilafranca, per exemple, totes les cases tenien un celler amb les botes, un cub, tenien un pati amb un corralet, quatre conills, quatre gallines, tenien un hort, on traien bona part de la verdura, i tenien un olivarà, una vinya, un terreny amb ametllers, el que sigui. Val? I la família se'n cuidava, no? I passava de pares a fills, i d'avis a pares, pares a fills, etc. Clar, això ho hem perdut una miqueta. Cada vegada hi ha més oliveres perduts, cada vegada els pagesos que dediquen a la vinya són grans pagesos, que és l'única manera que s'hi poden guanyar la vida. I amb això hi hem perdut. La prioritat ara són altres comoditats que també estan molt bé, com el Netflix, un bon sofà i una cervesa, però sí que és veritat que aquesta part de treballar la terra, que era molt arrelada en el poble, s'ha anat perdent. Virtuts de tenir això, millor qualitat de menjar, evidentment, treball transgeneracional, generacional, que vol dir que pares, o sigui, avis, pares i fills treballen junts, eh? Com aquí hi ha un net i un avi que estan treballant junts i el pare està fent la foto. Bé, també treballa, eh? A la sala de foto també treballa. Valorització de la terra, no? No és un tros de muntanya perdut, sinó que és una terra treballada. I, a més, manteniment de la salut, perquè, al final, no, el tròfit, coneixeu el tròfit o no? El tròfit tothom el coneix. El tròfit és un altre, que està amb naixada. Això, a l'àvia de la Rosiola, la meva senyora, sempre ho deia. Aquests que van al gimnàs, que vinguin un dia aquí a l'hora també, ja veuràs que els hi caurà la tonteria. Doncs també heu d'anar al gimnàs, eh? Llavors, això també és gestió del territori. Val? També les nostres muntanyes conreades també és gestió del territori, per tant, nosaltres hi podem fer alguna cosa. Els petits propietaris, els pagesos aficionats, ajuden a cuidar el territori i a tenir una cosa que se'n diu ara, que està molt de moda, que és el territori mosaic. El territori mosaic vol dir que hi ha trossos de bosc, hi ha trossos agrícoles, trossos de pastura i polígons industrials. Val? Doncs això és el territori mosaic. I nosaltres hi podem fer, perquè tenim l'oportunitat, tenim la gran sort que els nostres avis, en el seu moment, van fer la sort de comprar un tros de terreny, encara que sigui per posar-hi que tenen ametllers. Val? I nosaltres ho tenim. Doncs si ho tenim, ho aprofitem. Val? Si podeu, eh? Si teniu temps, no teniu ganes, tampoc més obligatori. Més coses de tant fer que m'inspiren al poble. Que m'inspiren al poble de l'altre. Gràcies. Almenys un l'inspira. Hi ha dos, n'hi ha també. Primer per la història, val? Tenim més anys d'història, i això vol dir que pots, si tens ganes, pots inventar-te històries de qualsevol moment històric. No, no sabem, no, però gairebé, val? Tens 1000 anys de marge per fer una novel·la històrica, si vols, del poble, no? I per això, per exemple, amb el Jaume Font, vam pensar la història que hi ha del segle X, no?, de terra de marca, però també certament. Veus, què? No tenim... No passa res, que aquests nòvols en dos estan els putes molt petits. Què m'hi estem a dir? Jo no ho he fixat. Bueno, jo sé també de la guerra del francès, no?, per fer la història de la guerra del francès. I per fer una guerra, ai, una guerra, una història que m'ha fixat molt. No ho sé, Clavín, no?, jo que sé, dels anys 80, no?, quan hi havia aquí l'Arandu, jo que sé, pots inventar de tot el que tu vulguis. I cada moment històric té el seu possible relat. I a més, el divertit de fer novel·la històrica és que t'has d'introduir en la història, t'has de posar a l'època. I això, jo no t'ha sortit fent això, perquè al final t'has de presentar molt. Sí. Però, hòstia, ho dius molt. I això és molt divertit. Però, a part, el poble a mi també m'ha inspirat, perquè almenys jo considero, sé que és una opinió personal, això, que hem tingut la gran sort de tenir bons mestres de llengua i literatura, com la Capo, hòstia, amb un serrat que bastant, no hi és, no? O professors de literatura apassionats com el Martí Ribas, el Martí sí que l'he vist, em sembla que estava allà. No sé si és. Ah, veus, sí, el Martí Ribas, hòstia, a l'Inter s'ha fet una gran feina, eh? Ara ja està jubilat, això també ho he vist, però clar. Això jo crec que m'ha inspirat molt, m'ha ajudat moltíssim. Perquè suposo que, a part de tenir llibres de casa, algú para, no?, a portar alguna cosa més. Després de la biblioteca, ja que estem en aquest edifici, home, portem la pel·lícula que es preguntava abans de la planta, i fa que tenim biblioteca. 67! 67 anys de biblioteca, pobla. Home, això és una gran sort que tenim. Jo me'n recordo que de petit tinava moltíssim. Que era la petita, que no era la petita. Potser és la més mítica. És més mítica que el Jaume. Perquè, no?, t'entraves allà amb les llibres per aquí, no era així, a mi no m'havia contagiat mai, mai, perquè jo era bon nen, la meva mare sempre deia, és mogut però és bon nen.
1: Si esteu escoltant aquesta, el pregó, veiem que no és molt correcta aquesta l'entrada d'àudio, i ho deixem aquí. Sí que us podem dir que aviat el tindrem, em tindrem penjat a la plana web. Esperem que amb més qualitat. Demano disculpes i no podem fer res més. Vinga, moltíssimes gràcies.
2: Quan arriba la mort, necessita potser continuar d'alguna manera amb aquest ritual, no? I aquí, aquesta història, el que ens explica dintre de la pel·lícula és que un senyor és acompanyat per tots els seus companys d'aventures en aquests últims moments. Ell expressa aquest desig, no? I això el tranquil·litza, això d'alguna manera li diu, ja estic en pau, no? He fet el que jo volia. Molt bé. Continuem amb la Montse. Montse.
3: Hola.
2: La Montse. Gràcies, d'altra banda. Gràcies a la Montse vam tenir aquesta pel·lícula perquè la seva filla ens va ajudar a trobar-la i a poder-la ensenyar així en petit comitè, al taller, en el marc d'un treball.
3: Sí.
2: I quan tu l'has vist, després d'aquest procés de ara la busco, ara la trobo, ara la comparteixo, què diries?
3: A mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula i hi ha molts punts molt importants. Sobretot hi ha un, que és el de Xana.
2: Ahà, que hem treballat en aquest taller, sí, el trimestre passat.
3: Perquè, clar, hi ha molts casos, no?, en aquesta clínica. I hi ha casos que també la família no deixa anar a la persona, que decideix partir d'aquest món amb una dignitat, no?, i volent anar-se'n de la manera que ell vol. I a vegades es troben que la família, que no sé què, per diversos motius, no? I aquesta pel·lícula reflexa molt bé que podem decidir quan volem anar d'aquest món, però que la família també ha de deixar anar, que és molt important.
2: Una de les coses que em va impressionar més quan en un grup de treball vam estar parlant de... Bueno, és que... No puc estar mitja, si em sembla que surto de la càmera o baixo.
4: No, al contrari, ja va bé, ja.
2: Sí.
4: Aquí és alta, aquí quedes molt baixa.
2: Ah, sí. Ja ho soc, normalment.
4: Sí, és així, sí?
2: Doncs quan vam fer un treball durant 4 mesos amb un grup de gent en el qual eren gent que estava bé, que era gran, però que estava bé i volien continuar bé fins al final. I en aquell treball vam estar parlant de, sobretot dels dies i els anys previs, mesos i anys previs a la mort.
3: Sí.
2: La gent tenia més por al patiment que a la mort en si i eren molt conscients de que hi ha moltes coses que ens atrapen, no? Ens atrapa la família, sí. Ens atrapa les coses materials, ens atrapen les coses que encara no hem fet, les vivències que volíem i no hem tingut, clar. Tot això ens atrapa.
3: Sí, sí, sí.
2: I d'alguna manera, el que també diu aquesta pel·lícula és que no ens deixa marxar en pau.
3: Exactament.
2: Potser és important saber, això que deia la Montse, que hi ha savieses al món que creuen que sí que tenen a dir alguna cosa en com marxen i quan.
3: Sí.
2: I aquestes savieses tenen menys patiment, registren
3: sí.
2: menys patiment, perquè pensen això, que tenim alguna cosa a dir. En aquesta pel·lícula, l'equip mèdic del metge de paliatius, i això és el que explica el llibre després l'escriptor, dona marge perquè la gent pensi que realment té coses a dir sobre com.
3: Clar.
2: I veiem com, quan expressen això, la mort arriba. Perquè deixen anar.
3: Clar.
2: O deixen anar la dona, o el marit, o acomiado del gos, que no pot entrar a un centre mèdic, però que jo necessito acomiadar-me del gos que m'ha fet companyia els últims anys.
3: Alguna cosa que t'ha quedat pendent, que la fas i en aquest moment ja és quan ja pot anar en pau. Ja.
2: Mm-hmm.
3: Sí. És molt important poder decidir com vols anar-te'n.
2: Llavors, aquesta pel·lícula que ens està dient és això. I en Costa Gabres, que té 91 anys, que és el director, probablement està reflexionant sobre aquest tema, també, no?
3: Sí.
2: Perquè en 91 anys suposo que les coses que les planteges d'una manera diferent.
3: Sí.
2: Molt bé, gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Ernest. Mira, ha tingut el barret de l'Ernest. El deixo aquí, eh, Ernest? A veure, Ernest, què tal? Com ho vas viure, tu, això de la pel·lícula que vam veure divendres passat?
5: Molt emotiva.
2: Molt emotiva.
5: Molt d'allò, que la vida té de prendre amb consciència cada dia. Cada dia tens de llevar-te, esmorzar, anar a dinar, sopar i anar a dormir un altre cop. I és un dia per altre, cada cop fas les mateixes coses i desenvolupes diferents temes.
2: Ahà. Aquell escriptor que acompanya el metge, te'n recordes? Vols que em posi l'altra banda?
5: Yeah.
2: Em poso l'altra banda.
3: Sí.
2: Aquell escriptor que acompanya el metge amb els diferents casos,
5: sí.
2: Aquell escriptor ho porta fatal, oi?
5: Sí, ho porta fatal.
2: O sigui, tot i que ell ha escrit sobre el tema, tot i que ell se suposa que és un expert a la vida quotidiana, que és del que parlaves tu, ho porta una mica malament.
5: Sí.
2: Que té molta por, què més li passa?
5: Que escriu i no entén el que li passa a altres persones.
2: Fixa-t'hi. O sigui, se suposa que és un expert, però en canvi ell, quan veu els casos reals, ho viu amb certa angoixa, oi?
5: Sí.
2: Per què creus que ho viu amb certa angoixa?
5: Perquè veu el patiment de la gent.
2: Ahà, i llavors ell d'alguna manera el mimetitza, se'l porta cap a ell, oi?
5: Sí.
2: I ell això encara no ho té paït.
5: No.
2: Molt bé. Anem a la Rosa. Rosa, digue. No sé pas on posar-te això. Aquí mateix, mira, eh? Aquí. Ah, aquest llibre és un
3: llibre. Sí.
2: Escolta'm una cosa. Te'n recordes de la pel·lícula, eh? Aquest metge que venen persones en diferents situacions i ell i el seu equip intenten que estiguin el millor possible i d'alguna manera que puguin fer el que els hi ve de gust, no?
3: Mm.
2: Tu com la vas veure?
3: A mi em va semblar bastant realista, però que també tenia un punt de...
6: d'un final potser més feliç. No?
2: Un final potser més feliç.
6: Potser més feliç. Aleshores, és veritat que la realitat que viuen és molt, molt, molt bèstia, no? Jo no, afortunadament, jo em trobo bé i no tinc cap mal de res, no sé, mal de panxa, si menjo alguna cosa, però generalment el meu cos està bastant equilibrat així, no? I això és, també ho agraeixes, no?
2: En aquest moment ho agraeixes potser més, quan veus que n'hi ha bastant més
6: fills. Exacte, exacte. Llavors, bueno, doncs estic contenta de trobar-me bé, sense cap mal que em faci patir exageradament, i que dono gràcies a que tinc aquesta salut més equilibrada, no sé, perquè és que de veritat jo no tinc cap malaltia exagerada. Potser si algun dia menjo alguna cosa que no em va bé, doncs a lo millor aquell dia la panxa em fa mal, però generalment he de dir que gràcies a Déu estic perfectament.
2: Que sigui molt per molts anys.
6: Sí,
2: que sigui
6: és
2: per
6: veritat,
2: molts anys.
6: És veritat, és veritat. Vull ser una iaia i ella.
2: Molt bé. Iaia. En tot cas, la meva pregunta és... tu diries que et queda alguna cosa per fer allò que diguis... Ells ens fan reflexionar sobre què ens queda per fer perquè d'alguna manera ho puguis resoldre. Hi ha alguna cosa que tu diguis, això encara no ho he fet i m'agradaria fer-ho?
6: No, jo estic satisfeta amb el que he fet.
2: Molt
6: no
2: bé.
6: Necessito fer més... A veure, si faig més coses que em surten en el moment i que les puc fer... Sí que l'esperé.
2: Però no et queda cap recança.
6: No, de veritat.
2: Ah, doncs pues això està molt bé.
6: Home, sí, perquè això et dona tranquil·litat.
2: És que, de fet, has dit una cosa molt interessant, dues, ara amb la tranquil·litat. Una és que la Rosa ha parlat d'agraïment. Us hi fixeu que en tots els casos les persones tendeixen a agrair? O li donen les gràcies al metge, o li donen les gràcies a l'equip mèdic, o li donen les gràcies fins i tot a l'observador, que és aquest escriptor, quan està per allà al mig. Tothom surt d'allà aliviat i content. Això és molt important, l'agraïment, no?
6: L'agraïment.
2: I l'altre és la tranquil·litat.
6: Sí, sí, sí.
2: No notàveu, cert, en tots els casos, quan arribava una mica al procés final, una tranquil·litat?
6: Sí, sí. Sí, sí.
2: Clar, potser el que busquem d'alguna manera és tranquil·litat i agrair és un procés
6: de tranquil·litat.
2: De tranquil·litat.
6: Exacte.
2: Molt bé,
6: sí,
2: molt
6: sí.
2: Interessant.
6: La veritat és que sí, jo estic contenta de que em trobi bé de moment d'aquí fins allà. A veure, si algun dia em fa mal, jo què sé, em torno jo sí, però són coses puntuals. Jo puc dir que generalment estic la mar de bé.
2: Doncs que sigui
6: estic xula.
2: Estàs xula, però que sigui per molts anys aquesta xuleria, aquesta d'aquest tipus.
7: Molt bé.
2: A veure, Dolores. Ai, permíteme, no te lo tomes mal, que te voy a poner aquí. Ay, que te he rozado. Espérate que se me pone al revés. Ahora. A ver, Dolores.
8: A ver.
2: A todas esas personas que aparecen en la película, pues tienen un deseo. ¿Hay alguna historia que a ti te impactará más? ¿La de la gitana, la del perro, la de la mujer, la del dinero, la de las motos?
8: La de los gitanos mismos.
2: Bueno, da igual. O sea que todas te gustaron de algún
8: todas
2: modo.
8: Todas me gustaron, sí.
2: ¿Sí? ¿Y crees que esas personas, como decía ahora Rosa, se van en paz, se van tranquilas?
8: Yo pienso que sí, porque si hacen un bien, pienso que se van tranquilas.
2: ¿Tú sabías, bueno, no lo sabías, te lo digo yo ahora, que el hospital que montó este médico y que vemos en la película, porque está basado en hechos reales, se desmanteló poco tiempo después? ¿No tuvo financiación?
8: No sé.
2: Pues ¿qué te parece del hecho de que se ponga en marcha un proyecto como ese y que luego se acabe cerrando porque no hay dinero?
8: Pues no sé si es que no hay o que se los deban.
2: En todo caso, yo lo que entraría a hablar es si realmente sí. me interesaba que hubiera otras formas
8: hubiera
2: de
8: otra
2: morir.
8: Forma de morir.
2: ¿Sí?
8: Sí.
2: Porque esa es una forma distinta de morir.
8: Sí.
2: Tú tienes la suerte de estar acompañada en tu vejez por la familia, sobre todo por tu hija Carmen.
8: Sí.
2: Estás respaldada, sostenida.
8: Sí.
2: Pero en realidad, la realidad de muchas personas,
8: están
2: por ejemplo,
8: solas.
2: Es que están en, una,
8: están
2: en un sola, centro.
8: En un centro, sí.
2: Solas no, pero
8: bueno,
2: están en
8: están
2: un centro.
8: En un centro y no tienen familia y la, no,
2: o que no
8: están
2: tienen
8: con
2: familia,
8: ella.
2: O que la familia
8: no
2: está
8: puede.
2: Con ellos, no puede.
8: Sí.
2: De acuerdo. ¿Crees que eres una privilegiada?
8: Hombre, yo pienso que sí. Sí.
2: ¿Y estás agradecida?
8: Porque yo tengo mucho.
2: Vale.
8: Sí.
2: ¿Qué diferencia hay entre tú, viviendo en casa, con alguien que te acompaña, en estos momentos en que aparecen inconvenientes de la edad? Que
8: sí.
2: si ahora esto, que si ahora aquello.
8: Otro.
2: Que hoy te dolerá más este lado derecho, pero ya tienes ahí como un bagaje.
8: La tengo como...
2: Que si esto, que
8: sí.
2: si lo otro, que
8: sí.
2: si ahora...
8: Sí.
2: Entonces, ¿qué diferencia crees que hay entre alguien que vive en casa con la familia o alguien que está en un centro?
8: Yo pienso que mejor estar con la familia que en un centro.
2: Vale.
8: Porque yo tengo a mi hermana que está en un centro y estaría mejor con sus hijos con él, en el centro. Aunque está muy bien en el centro. Pero esa cosa ella la tiene.
2: Pero tú sabes que la familia que sostiene sí. a una persona mayor o a una persona
8: sí,
2: enferma es
8: tiene
2: duro.
8: Que estar de duro. Ya. No sé, bregar con una persona mayor que no entiende muchas cosas.
7: Pero hay que hacerlo.
8: Tiene que...
7: Tiene que ir haciendo...
8: Haciendo, como dice la...
9: También hay circunstancias.
2: Hay circunstancias, claro.
9: Ella no puede estar con nadie.
8: No, ¿vale? Ella no puede estar.
9: Tiene
8: no.
9: una enfermedad
8: tiene
9: mental que
8: muy malo.
9: No sabe. Ya ni habla.
2: Claro, hi ha malalties que són més dures que d'altres en el sentit de cuidar. Sí? En la pel·lícula el que veiem sobretot és malalties terminals. El que veiem a la
8: sí,
2: pel·lícula
8: és
2: gent més jove o més gran. No veiem tant belleses,
8: no
2: veiem tant gent gran, sinó que veiem gent que doncs tenen això, normalment un càncer, que els porta a estar en situacions límit. No? Però bueno, ja que teníem aquí la reflexió d'estar en un centre... Clar, un centre amable com aquest, la pel·lícula
8: sí.
2: realment ens reflecteix un edifici que podria haver estat un palauet a França, apartat una mica del bullici, clar,
8: no,
2: hi ha
8: no,
2: uns jardins,
8: no.
2: és molt bonic, l'espacio
8: sí.
2: és molt bonic.
8: Sí, és molt bonic, però con su família estaria millor, però
2: sí.
8: ella està que no puede estar.
2: Incluso los que aparecen en la película que están muy enfermos, ¿tú crees que estarían mejor en casa? Si pudieran
8: yo pienso que no.
2: No, en ese
8: no,
2: sentido,
8: en
2: cuando
8: ese
2: ya
8: sentido.
2: Está la enfermedad muy avanzada y hay muchas necesidades
8: sí,
2: físicas,
8: yo pienso
2: ¿tú crees
8: que
2: está
8: mejor
2: en
8: el hospital que en tu casa?
2: Acordémonos, que a lo mejor no lo recordamos porque es el primero, del caso de la chica joven. O sea, acordamos,
8: sí,
2: ¿eh? Del caso de la
8: bien,
2: chica
8: sí,
2: joven.
8: Sí.
2: Amber, gracias.
8: Vale,
2: te quito
8: bien.
2: Este pompón.
8: Pues
2: y el pompón se lo ponemos
8: ah, no,
2: a Ana.
8: El pompón, y tal.
7: El pompón.
2: Permítame usted.
7: No me pincho.
2: No te pincho, no. Ah, bueno, queda una mica así.
7: No te pincho.
2: Ana.
7: ¿De qué tienes gana?
2: ¡Oh! Pues ha sonado rimado y todo, ¿eh? Ana, ¿de qué tienes gana?
7: Claro.
2: Pues yo te digo de qué tengo gana. Uy, no sé. Ahora me has pillado. ¿Y tú de qué tienes ganas?
7: Pues yo, mira, estoy aquí muy contenta.
2: Ah, muy bien.
7: Y estás tú también.
2: Ah, muy bien.
7: Y todos que están aquí.
2: Genial.
7: Y ya está. ¿Qué quiero más?
2: Pues mira, sería muy bonito relacionar eso con la película, ¿no?
8: Sí, o sea...
2: Porque hay ahí mucha humanidad, ¿verdad? Hay mucha gente rodeando ese momento en esa película, ¿verdad?
8: Sí.
2: Y hay gente, el equipo... las familias en general son muy receptivas, algunas más, algunas menos, Pero hay mucha gente apoyando y sosteniendo eso en esa película, ¿verdad?
6: Sí, estaba muy bien.
2: ¿Te gustó?
6: Muy bien, sí. Pero sí que estaba bien.
2: Sí,
6: es verdad, sí estaba bien.
2: Sí, todo el mundo dice que sí, que le gustó, que era una película así...
6: Sí, normal. O sea, una cosa que dice, está haciendo tu vida,
2: sí,
6: casi.
2: De algún modo lo que dices tiene sentido, porque lo que ves ahí reflejado es un poco la vida de todos, sí, o la que hemos vivido con personas que conocemos,
6: sí,
2: ¿verdad?
6: Sí.
2: ¿Tú tienes perro o gato?
6: No lo quiero.
2: Bueno, no has vivido con...
6: A ver, que lo quería porque los niños venían y yo... El perro, y digo, pues pobre, lo estoy amargando. Digo, porque vayan un perro a otro sitio, ya está.
2: Vale, o sea, pobre, tú ni has convivido con perro ni convivido con gato. Ya tenías los hijos para convivir.
6: No,
2: quiero llevar, no quiero poner al mismo nivel los hijos que los gatos y los perros, ¿eh? Nada más lejos de mi intención. No, pero... Lo que ocurre es que cuando crías hijos muchas veces, y tú tienes tres.
6: Sí, yo tengo tres.
2: Y trabajas.
6: Sí.
2: Tu marido, tú trabajabas, tú trabajas, pues no queda mucho tiempo. Bueno, pero trabajaba en su momento.
6: Sí,
2: ¿vale? Sí. Me refiero a que ya no queda tiempo a veces para convivir con un animal de compañía.
6: Es que mi fallo, si no me gustan...
2: Además, no te gustan.
6: No quiero yo amargar ese animal.
2: Vale, o sea, es respetuosa con ese animal. Y
6: claro, si yo no de esto, pues...
2: ¿Pero tú entiendes que ese señor en la película necesite despedirse de su perro? ¿Tú lo entiendes eso?
6: Sí.
2: Aunque no te los animales sí, no te sí, gusten que, especialmente.
6: No, sí, porque es que lo mismo en un momento digo, oh, pobrecito, ¿no?
2: No me toques esto.
6: No me toques que yo no...
2: Pero tú entiendes que ese señor necesite ese despedirse ¿qué? Del animal y...
6: Sí.
2: ¿Sí?
6: Sí, eso es como una persona que se va.
2: Sí, de algún modo sí.
6: ¿Vale? Como se fue mi marido. Igual.
2: ¿Que pudo despedirse de todo el mundo tu marido? ¿Sí? ¿Pudisteis estar ahí?
6: Sí.
2: Qué bien, qué bonito.
6: Sí. Y lo vi cómo se murió.
2: Bueno, estabas ahí justo en ese momento, que a veces
6: todo, estaba
2: pasa
6: todo
2: que has ido a tomar
6: encima,
2: un café.
6: Sí. No, y encima todos.
2: Todos estabais
6: todos,
2: ahí.
6: Todos estaban
2: ¿Eso ahí. Te dejó en paz?
6: Pues no, yo todavía...
2: Pero el hecho de, no el hecho de que él ya no esté, sino el hecho de que en ese momento, cuando se fue, estuvierais todos, te dejó en paz. No del todo.
6: Yo no.
2: Vale.
6: Yo no. No, y ellos tampoco, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen los niños pequeños y...
2: Y están más distraídos.
6: Claro, y mira el Yayo, mira, que vamos a ir al Yayo. Y también decían ellos, ¿y el Yayo? Entonces ellos preguntan, el Yayo le pasa esto y esto y esto. Entonces, quedaron.
2: Bueno, es. Sabes que hay familias que no comparten eso con los niños. Los niños, uy, ay, los niños. Muchas veces el abuelo o la abuela está y ya no está.
6: Ya no está.
2: Pero no ven el proceso.
6: Claro.
2: O sea, que en el caso sí que ellos, si preguntan, es porque saben que hubo un proceso ahí.
6: Sí. Pues iban y traían cositas para. Yayo.
2: Tenían en cuenta.
6: Mira, Yayo, eso te lo pones, esto no me gusta, tú te pones este, Yayo, mira, una cosa.
2: Pero ese amor se lo llevó él.
6: Se lo llevó.
2: Eso es importante.
6: Sí, sí.
2: La película parla molt d'amor, ¿eh?
6: Sí.
2: Parla molt d'amor.
6: Es que una persona que se va y te queda sola, que yo no me quedo sola, porque ya te digo. Pero tengo todo.
2: Pero no estás con él, estuvisteis toda la vida juntos. Es que tienes el todo. Bueno, ya me lo llevo. Gracias.
6: Muchas gracias. Adiós. Te van a tirar todo el mundo.
10: Yo te quiero poner tú. Es que no.
2: Remenar ahí.
10: Remenar, ya ves.
2: Aviam. Carmen. Ara sí que em poso així que descanso una mica. Y si no estaba quedando yo aparuda. No, estoy bien. Carmen, ¿qué? Tú no sabías bien que venías a veure, ¿oi?
11: Yo no.
2: ¿Y después qué?
11: Me impactó. Me impactó mucho.
2: A tu te va impactar, ¿eh?
11: Mucho.
2: ¿Sabrías expresar que a vegades no en sabem, però perquè ens costa trobar la manera, però allò que et surti, sabies expressar per què et va impactar?
11: No sé, jo penso que al final de la meva vida, si arriba amb una malaltia d'aquestes, jo vull decidir i marxar de la manera més digna. I com te vaig explicar en el seu moment, jo vaig veure coses que van viure a la mort del meu pare. Com si digués, vull marxar sol, però alhora, una setmana abans, s'havia despedit de tothom. I és una mica tot.
2: Quan tu dius, veig la pel·lícula i parles del dret a decidir, vol dir que abans no t'havies plantejat l'opció i veient la pel·lícula, d'alguna manera, veus que és més possible aquesta opció?
11: Jo m'ho vaig plantejar arrel del meu pare.
2: Aha.
11: Perquè el meu pare havia d'acabar amb una màquina connectada per respirar, fins que el seu cos digués prou. I no sé per què, aquella nit no ens vam quedar la mare i jo i va decidir marxar. I ja s'havia despedit dels fills, dels nets, bisnets, algun, i va marxar quan ell va voler estar sol.
2: Clar, això que dius tu ara, que sembla així com molt natural, sí, i que veient la pel·lícula veus que és molt més natural del que sembla, hi ha molta gent que no...
11: Que no ho entén.
2: Que no ho entén, eh?
11: No, perquè
2: o
11: no...
2: que no ho entén així.
11: Nosaltres l'havíem acompanyat durant 15 dies, la mare i jo, cada dia, nit i dia, van passar 15 dies. Inclús ens van deixar un llit del malalt perquè descansessin la mama i jo a l'hospital.
2: Veu estar allà acompanyant...
12: Ona Bitlles. One, two, three,
13: ah! Hello, Jazz It audience.
14: Welcome to Jazz It.
13: Jazz It.
15: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
16: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica, no va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incógnito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It, i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was a Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

get to me island man. Min wedi mi yit dem ko antan gulli.